0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

0: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar estrena la temporada d'estiu amb diverses novetats a les seves platges. A partir d'aquest estiu no es podrà fumar ni a la sorra ni a les terrasses de les guinguetes en el marc de la posta del municipi per uns espais més saludables. A més, les 8 guinguetes incorporen servei de restauració, es reorganitzen les zones de gàndoles per alliberar més espai de platja, es reforça també el servei de socorrisme amb un tècnic per a bany adaptat i es desplega un ampli dispositiu de seguretat amb més de 110 agents de la policia local i reforços dels Mossos d'Esquadra. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha completat un projecte de digitalització de la xarxa municipal d'aigua amb una inversió de 205.000 euros, dels quals 128.000 provenen de fons europeus Next Generation. Les actuacions executades per Veolia permetran millorar el control de la xarxa, detectar fuites amb més rapidesa i reduir les pèrdues d'aigua. Entre les millores destacant la creació de 5 nous sectors telecontrolats, la instal·lació de 38 sensors acústics i una nova plataforma intel·ligent de gestió de dades. Amb aquest projecte, el municipi preveu augmentar el rendiment de la xarxa fins al 81% per sobre de la mitjana catalana. I en clau general destaquem que el govern i la Diputació de Girona impulsaran millores al massís de les Gavarres després del gran incendi que ha calcinat unes 2.200 hectàrees. Entre les actuacions previstes hi ha la millora dels camins forestals i l'ampliació dels dipòsits d'aigua per facilitar la prevenció i l'extinció de futurs incendis. Les administracions han anunciat que faran les aportacions econòmiques necessàries un cop s'hagin avaluat els danys, una feina que es concretarà en una reunió extraordinària del Consorci de les Gavarres prevista d'aquí a 15 dies. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat i persistència de la calor amb valors màxims que assoleixen els 37 a la costa i els 39 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
0: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Radio Maria.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Tordera ha informat que, per indicació de les autoritats sanitàries de la Generalitat, l'aigua de la xarxa és temporalment no apta per al consum de boca en bona part del municipi. La restricció afecta el nucli urbà, els veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra, Colom, Mas Reixac, Niagara Park, Tordera Park i Terra Brava, on es recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. La mesura s'ha adoptat després de les darreres analítiques oficials sobre la qualitat de l'aigua i respon als nous controls europeus. L'Ajuntament ha activat un dispositiu amb cisternes d'aigua potable, repartiment d'aigua embotellada a les persones vulnerables i subministrament als equipaments municipals mentre es treballa per resoldre la situació. I els conductors que utilitzin l'aplicació del Servei Català de Trànsit podran rebre abans de finals d'any avisos de veu sobre l'estat de la carretera i recomanacions per evitar retencions. El sistema començarà a funcionar a l'AP7 amb la voluntat d'estendre's a altres vies. La mesura forma part del Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que aquest any destina més de 323 milions d'euros a millorar la mobilitat. Trànsit també preveu facilitar la instal·lació de radars en travesseres urbanes i reforçar la formació dels motoristes, un col·lectiu que preocupa especialment per l'elevada sinistralitat. I en clau general, destaquem que Catalunya aspira a acollir l'any 2029 l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món dedicat al sector espacial. El govern ha presentat la campanya de promoció de la candidatura de Barcelona, que competirà amb ciutats com Ginebra i Houston. La decisió es prendrà el mes d'octubre durant el congrés que se celebrarà a Turquia. L'executiu destaca el creixement del sector espacial català, que des del 2019 ha triplicat el nombre d'empreses i ja dona feina a més de 1.800 persones. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què segueix l'ambient calorós, amb màximes entre els 37 a la costa i els 39 graus a l'interior. Demà divendres la temperatura serà lleugerament més baixa en general. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Compte enrere, Clara, compte enrere, i és que només queden 24 i 48 hores respectivament pels dos concerts previstos pel gran Bruno Mars a Espanya, dos concerts a Madrid. A l'estadi Ria Metropolità es vestirà la funky, es vestirà sobretot de bones vibracions amb aquest Bruno Mars que ens porta el seu The Romantic. Ho fa 24 hores després del concert de Sting a Barcelona o dels Pixies dins del Festival Cruïlla. Són les 9 del matí, 6 minuts d'aquest dijous 9 de juliol. Amb aquestes calors que ja no són tòrrides, ja són roents. Vinga, aguantar. És el que toca, és l'estiu, i tenim unes temperatures realment molt fortes, així que molta precaució. Nosaltres t'acompanyarem des d'aquí, des de Ràdio Marina. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Ràdio Marina. L'energia que no falti, i la música tampoc, la de Joel Cor.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
0: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a Blanes.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

No és que ella necessités gaires directrius, però aquí, sota la gran batuta del productor Mark Ronson, encara sonava millor. Sempre és un plaer que ella es passegi per aquí, recordar-nos tot el seu infinit talent, la seva música, però sobretot la seva veu. Amy Winehouse.

5 minuts només per 2:15 del matí d'aquest dijous 9 de juliol de 2026. Percussions que ens porten a Àfrica. Amb tot el...

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A La Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a La Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis, t'ho juro. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Contagiós i refrescant aquests diumenges sense drama
1: els dies
0: dels catarres.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
6: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
7: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
8: Radio Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar estrena la temporada d'estiu amb diverses novetats a les seves platges. A partir d'aquest estiu no es podrà fumar ni a la sorra ni a les terrasses de les guinguetes en el marc de l'aposta del municipi per uns espais més saludables. A més, les 8 guinguetes incorporen servei de restauració, es reorganitzen les zones de gàndoles per alliberar més espai de platja, es reforça també el servei de socorrisme amb un tècnic per a bany adaptat i es desplega un ampli dispositiu de seguretat amb més de 110 agents de la policia local i reforços dels Mossos d'Esquadra. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha completat un projecte de digitalització de la xarxa municipal d'aigua amb una inversió de 205.000 euros, dels quals 128.000 provenen de fons europeus Next Generation. Les actuacions executades per Veolia permetran millorar el control de la xarxa, detectar fuites amb més rapidesa i reduir les pèrdues d'aigua. Entre les millores destacant la creació de 5 nous sectors telecontrolats, la instal·lació de 38 sensors acústics i una nova plataforma intel·ligent de gestió de dades. Amb aquest projecte, el municipi preveu augmentar el rendiment de la xarxa fins al 81% per sobre de la mitjana catalana. I en clau general destaquem que el govern i la Diputació de Girona impulsaran millores al massís de les Gavarres després del gran incendi que ha calcinat unes 2.200 hectàrees. Entre les actuacions previstes hi ha la millora dels camins forestals i l'ampliació dels dipòsits d'aigua per facilitar la prevenció i l'extinció de futurs incendis. Les administracions han anunciat que faran les aportacions econòmiques necessàries un cop s'hagin avaluat els danys, una feina que es concretarà en una reunió extraordinària del Consorci de les Gavarres prevista d'aquí a 15 dies. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat i persistència de la calor amb valors màxims que assoleixen els 37 a la costa i els 39 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Des de Terres Fredes ens arribaven aquesta formació americana des d'Alaska. Portugal, de nen, amb el seu so tan retro, tan revival, aquest Feel Still.

0: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant 2 dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Recuperant un èxit sense sal, anomenat Fins que surti el sol, que no ens abandona, que no ens deixa d'aquests darrers dies. Recordant un dels seus èxits del 2017. 20 minuts per les 11 del matí. Parlem de sol, parlem de calor, parlem d'altes temperatures. Aquí els tens. Banda Neon, Buos i Mon DJ, i un dels temes de l'estiu.

Una de les bandes, un dels grans descobriments de l'any, Banda Neon. Ai, que bé que ens aniria aquest ventilador, eh? Un ventilador directe, tot el dia. De moment, a 3 minuts ja, per les 11, es deixa notar aquesta calor, eh? Intentem refrescar-te amb la nostra música. Un clàssic. Anem als 80, amb aquesta formació anomenada New Order.

0: juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Sant Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1er d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem. Ràdio
4: Marina. Fórmula 360 amb Montse Rico.

El que són els samplers, eh? Recuperen coreografies, recuperen vells èxits. Això sí, sempre actualitzats. En aquest cas, així és com sonava Les Babies. Era el 2023. Quin estiu, amb Aitana. 9 minuts per les 11.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Tordera ha informat que, per indicació de les autoritats sanitàries de la Generalitat, l'aigua de la xarxa és temporalment no apta per al consum de boca en bona part del municipi. La restricció afecta el nucli urbà, els veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra, Colom, Mas Reixac, Niagara Park, Tordera Park i Terra Brava, on es recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. La mesura s'ha adoptat després de les darreres analítiques oficials sobre la qualitat de l'aigua i respon als nous controls europeus. L'Ajuntament ha activat un dispositiu amb cisternes d'aigua potable, repartiment d'aigua embotellada a les persones vulnerables i subministrament als equipaments municipals mentre es treballa per resoldre la situació. I els conductors que utilitzin l'aplicació del Servei Català de Trànsit podran rebre abans de finals d'any avisos de veu sobre l'estat de la carretera i recomanacions per evitar retencions. El sistema començarà a funcionar a l'AP7 amb la voluntat d'estendre's a altres vies. La mesura forma part del Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que aquest any destina més de 323 milions d'euros a millorar la mobilitat. Trànsit també preveu facilitar la instal·lació de radars en travesseres urbanes i reforçar la formació dels motoristes, un col·lectiu que preocupa especialment per l'elevada sinistralitat. I en clau general, destaquem que Catalunya aspira a acollir l'any 2029 l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món dedicat al sector espacial. El govern ha presentat la campanya de promoció de la candidatura de Barcelona, que competirà amb ciutats com Ginebra i Houston. La decisió es prendrà el mes d'octubre durant el congrés que se celebrarà a Turquia. L'executiu destaca el creixement del sector espacial català, que des del 2019 ha triplicat el nombre d'empreses i ja dona feina a més de 1.800 persones. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què segueix l'ambient calorós, amb màximes entre els 37 a la costa i els 39 graus a l'interior. Demà divendres la temperatura serà lleugerament més baixa en general. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I ja fa dies que només se sent parlar del Tour i aquesta és la cançó que va donar el tret de sortida fa pocs dies a Barcelona perquè Doctor Prats així ho han volgut i així volen que soni. Amb energia començant encetant aquesta nova hora després de les notícies de les 11. Benvinguts.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu.

0: Tordera és festiu.
1: Torna el festival d'estiu de referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns. Ràdio
3: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum, Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Ràdio Marina.
5: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
6: Mar d'Estiu.
1: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
5: Viu Mar d'Estiu. Venda de

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

I així canten i així també ho fan des de la nostàlgia. Quan la tristesa es balla, té aquest nom? La música de Sinodi, Sidoní, ara sí. Cançons que maten des de aquest Catalan Gratitude. El primer àlbum de Sidoní en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alumnes que necessiten cures sanitàries durant l'horari lectiu seran atesos per professionals d'infermeria als centres educatius. Els departaments de Salut i Educació desplegaran aquest nou model de manera progressiva durant els dos pròxims cursos, substituint l'actual sistema de monitoratge sanitari. La iniciativa ja s'ha aprovat amb èxit al Vallès Oriental i també a la comarca del Maresme en una prova pilot amb 57 centres i més de 22.000 alumnes. Segons el govern, el canvi permetrà garantir una atenció més especialitzada, facilitar la inclusió dels alumnes amb necessitats mèdiques i donar resposta a una demanda de les famílies. I el Jardí Botànic Mari Murtra i l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han posat en marxa un programa de voluntariat per documentar les col·leccions de plantes del jardí. Les persones voluntàries especialitzades en fotografia de natura s'encarregaran de captar imatges dels exemplars seguint criteris científics perquè passin a formar part de la base de dades de Mari Murtra. El projecte també preveu organitzar formacions sobre fotografia botànica i de natura i obre la porta a noves línies de recerca com l'ús de fotografia amb llum ultraviolada per estudiar la relació entre les flors i els seus pol·linitzadors. I en clau general destaquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Espanya s'ha redimit després d'haver-se compromès a fer nous pagaments a l'OTAN. En el vol de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica celebrada a Ankara, Trump ha afirmat que Espanya ha estat molt generosa, canviant així el to després d'haver-lo qualificat dies abans de soci terrible i causa perduda. El mandatari nord-americà fins i tot havia anunciat la suspensió de les relacions comercials i bilaterals amb l'Estat, una posició que ara ha suavitzat arran dels nous compromisos adquirits. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la temperatura màxima serà lleugerament més baixa a tot el territori, amb 32 graus a la costa i 37 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

12 del migdia, 12 minuts. Bon moment per recordar un cop més que només a 24 hores de que arribi aquest nou de romàntic, un home que feia 8 anys que no ens visitava, que ha passat de llarg aquesta vegada per Catalunya. Bruno Mars, dies 10 i 11 a Madrid, presentant aquest nou àlbum.

Estem envaïts per notícies de tota mena. Només es parla de la calor, es parla de ciclisme, esclar, i, òbviament, també del Mundial. I és que és inevitable, inevitable associar aquest Waka Waka amb aquell famós Mundial d'Àfrica en Palaca. Ella era protagonista, Shakira. Malauradament també ens han arribat tristes notícies en aquestes darreres hores relacionades amb una artista monumental que ens ha deixat als 75 anys. Després escoltarem una de les seves cançons. Estem parlant de la mort inesperada de Bonnie Tyler.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu, una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.

Aquí les tens, les oques que es troben a totes les salses, les oques grasses, que diuen, diuen, i que s'acomiaden en aquest 2026. Almenys temporalment, ja ho veurem. La que semblava que no jubilaria mai seria ella, però inesperadament ens ha deixat una de les grans veus, una de les veus clàssiques de la música, aquesta Bonnie Tyler. A causa d'unes complicacions postoperatòries que la mantenien allunyada de les, dels escenaris perquè encara estaven actiu als seus 75 anys, recordant aquesta veu única, inolvidable de Bonnie Tyler, a la que diem adéu des d'aquí.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41, 9, 19 de Blanes.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb els dijous d'estiu que es fa a la plaça de la Mare de Déu del Vilar. Avui, a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb la Mar de Rumba. I també destaquem a Blanes la fira d'estiu des de demà divendres fins al diumenge dia 12 al passeig Pau Casals, carrer Ample i passeig de la Mestrança. A més, a partir de demà, la fira d'atraccions obre les seves portes fins dilluns dia 27. A Lloret de Mar destaquem avui dijous dia 9, concert dins del Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'Església Sant Romà a les 9 del vespre. Anem cap a Calella perquè demà divendres dia 10 de juliol continua el NEC amb concert de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i dissabte 11, vespreig la social més 45. A Tordera tenim l'altre claver que se celebra avui dijous dia 9 a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. A Santa Coloma de Farners aquest dissabte dia 11 tenim la festa d'estiu Sol Solet al Parc de Sant Salvador a partir de 7:45 del vespre, una activitat creativa per a infants i famílies amb sopar i espectacle de circ. Dos apunts més, a Sils, des de demà i fins al 13 de juliol se celebra la festa d'estiu amb tot tipus d'activitats, el pregó, el correfoc, la música i espectacles de màgia, entre d'altres. I acabem i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest demà dia 10 de juliol, jazz amb Híbrid Trio i Mambo Jambo.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu, jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Nosaltres no en fem un petit senyal, al contrari, nosaltres el que ens reforcem a diàries perquè tu ens acompanyis, perquè aquesta és la constant, l'única que necessitem. 5 minuts i la una, marxem demà, com sempre, des de les 9. Salutacions, Santa Montserrat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar estrena la temporada d'estiu amb diverses novetats a les seves platges. A partir d'aquest estiu no es podrà fumar ni a la sorra ni a les terrasses de les guinguetes en el marc de l'aposta del municipi per uns espais més saludables. A més, les 8 guinguetes incorporen servei de restauració, es reorganitzen les zones de gàndoles per alliberar més espai de platja, es reforça també el servei de socorrisme amb un tècnic per a bany adaptat i es desplega un ampli dispositiu de seguretat amb més de 110 agents de la policia local i reforços dels Mossos d'Esquadra. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha completat un projecte de digitalització de la xarxa municipal d'aigua amb una inversió de 205.000 euros, dels quals 128.000 provenen de fons europeus Next Generation. Les actuacions executades per Veolia permetran millorar el control de la xarxa, detectar fuites amb més rapidesa i reduir les pèrdues d'aigua. Entre les millores destacant la creació de 5 nous sectors telecontrolats, la instal·lació de 38 sensors acústics i una nova plataforma intel·ligent de gestió de dades. Amb aquest projecte, el municipi preveu augmentar el rendiment de la xarxa fins al 81% per sobre de la mitjana catalana. I en clau general destaquem que el govern i la Diputació de Girona impulsaran millores al massís de les Gavarres després del gran incendi que ha calcinat unes 2.200 hectàrees. Entre les actuacions previstes hi ha la millora dels camins forestals i l'ampliació dels dipòsits d'aigua per facilitar la prevenció i l'extinció de futurs incendis. Les administracions han anunciat que faran les aportacions econòmiques necessàries un cop s'hagin avaluat els danys, una feina que es concretarà en una reunió extraordinària del Consorci de les Gavarres prevista d'aquí a 15 dies. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat i persistència de la calor, amb valors màxims que assoleixen els 37 a la costa i els 39 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquesta

0: Anunci funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
0: Va, vinga, selfie!
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home!
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Radio Marina.
7: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
8: Mar d'Estiu.
1: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
7: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Tordera ha informat que, per indicació de les autoritats sanitàries de la Generalitat, l'aigua de la xarxa és temporalment no apta per al consum de boca en bona part del municipi. La restricció afecta el nucli urbà, els veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra, Colom, Mas Reixac, Niagara Park, Tordera Park i Terra Brava, on es recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. La mesura s'ha adoptat després de les darreres analítiques oficials sobre la qualitat de l'aigua i respon als nous controls europeus. L'Ajuntament ha activat un dispositiu amb cisternes d'aigua potable, repartiment d'aigua embotellada a les persones vulnerables i subministrament als equipaments municipals mentre es treballa per resoldre la situació. I els conductors que utilitzin l'aplicació del Servei Català de Trànsit podran rebre abans de finals d'any avisos de veu sobre l'estat de la carretera i recomanacions per evitar retencions. El sistema començarà a funcionar a l'AP7 amb la voluntat d'estendre's a altres vies. La mesura forma part del Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que aquest any destina més de 323 milions d'euros a millorar la mobilitat. Trànsit també preveu facilitar la instal·lació de radars en travesseres urbanes i reforçar la formació dels motoristes, un col·lectiu que preocupa especialment per l'elevada sinistralitat. I en clau general, destaquem que Catalunya aspira a acollir l'any 2029 l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món dedicat al sector espacial. El govern ha presentat la campanya de promoció de la candidatura de Barcelona, que competirà amb ciutats com Ginebra i Houston. La decisió es prendrà el mes d'octubre durant el congrés que se celebrarà a Turquia. L'executiu destaca el creixement del sector espacial català, que des del 2019 ha triplicat el nombre d'empreses i ja dona feina a més de 1.800 persones. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què segueix l'ambient calorós, amb màximes entre els 37 a la costa i els 39 graus a l'interior. Demà divendres la temperatura serà lleugerament més baixa en general. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
4: Et busco i t'aviso.
5: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres, a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol, viu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alumnes que necessiten cures sanitàries durant l'horari lectiu seran atesos per professionals d'infermeria als centres educatius. Els departaments de Salut i Educació desplegaran aquest nou model de manera progressiva durant els dos pròxims cursos, substituint l'actual sistema de monitoratge sanitari. La iniciativa ja s'ha aprovat amb èxit al Vallès Oriental i també a la comarca del Maresme en una prova pilot amb 57 centres i més de 22.000 alumnes. Segons el govern, el canvi permetrà garantir una atenció més especialitzada, facilitar la inclusió dels alumnes amb necessitats mèdiques i donar resposta a una demanda de les famílies. I el Jardí Botànic Mari Murtra i l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han posat en marxa un programa de voluntariat per documentar les col·leccions de plantes del jardí. Les persones voluntàries especialitzades en fotografia de natura s'encarregaran de captar imatges dels exemplars seguint criteris científics perquè passin a formar part de la base de dades de Mari Murtra. El projecte també preveu organitzar formacions sobre fotografia botànica i de natura i obre la porta a noves línies de recerca com l'ús de fotografia amb llum ultraviolada per estudiar la relació entre les flors i els seus pol·linitzadors. I en clau general, destaquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Espanya s'ha redimit després d'haver-se compromès a fer nous pagaments a l'OTAN. En el vol de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica celebrada a Ankara, Trump ha afirmat que Espanya ha estat molt generosa, canviant així el to després d'haver-lo qualificat dies abans de soci terrible i causa perduda. El mandatari nord-americà fins i tot havia anunciat la suspensió de les relacions comercials i bilaterals amb l'Estat, una posició que ara ha suavitzat arran dels nous compromisos adquirits. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la temperatura màxima serà lleugerament més baixa a tot el territori, amb 32 graus a la costa i 37 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa.

0: casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medical Omar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava... Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar estrena la temporada d'estiu amb diverses novetats a les seves platges. A partir d'aquest estiu no es podrà fumar ni a la sorra ni a les terrasses de les guinguetes en el marc de la posta del municipi per uns espais més saludables. A més, les 8 guinguetes incorporen servei de restauració, es reorganitzen les zones de gàndoles per alliberar més espai de platja, es reforça també el servei de socorrisme amb un tècnic per a bany adaptat i es desplega un ampli dispositiu de seguretat amb més de 110 agents de la policia local i reforços dels Mossos d'Esquadra. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha completat un projecte de digitalització de la xarxa municipal d'aigua amb una inversió de 205.000 euros, dels quals 128.000 provenen de fons europeus Next Generation. Les actuacions executades per Veolia permetran millorar el control de la xarxa, detectar fuites amb més rapidesa i reduir les pèrdues d'aigua. Entre les millores destacant la creació de 5 nous sectors telecontrolats, la instal·lació de 38 sensors acústics i una nova plataforma intel·ligent de gestió de dades. Amb aquest projecte, el municipi preveu augmentar el rendiment de la xarxa fins al 81% per sobre de la mitjana catalana. I en clau general destaquem que el govern i la Diputació de Girona impulsaran millores al massís de les Gavarres després del gran incendi que ha calcinat unes 2.200 hectàrees. Entre les actuacions previstes hi ha la millora dels camins forestals i l'ampliació dels dipòsits d'aigua per facilitar la prevenció i l'extinció de futurs incendis. Les administracions han anunciat que faran les aportacions econòmiques necessàries un cop s'hagin avaluat els danys, una feina que es concretarà en una reunió extraordinària del Consorci de les Gavarres prevista d'aquí a 15 dies. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat i persistència de la calor amb valors màxims que assoleixen els 37 a la costa i els 39 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número

0: 100.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol... Arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a Blanes.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara el disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou.
7: No te'n posis tu jo.
6: I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Tordera ha informat que, per indicació de les autoritats sanitàries de la Generalitat, l'aigua de la xarxa és temporalment no apta per al consum de boca en bona part del municipi. La restricció afecta el nucli urbà, els veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra, Colom, Mas Reixac, Niagara Park, Tordera Park i Terra Brava, on es recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. La mesura s'ha adoptat després de les darreres analítiques oficials sobre la qualitat de l'aigua i respon als nous controls europeus. L'Ajuntament ha activat un dispositiu amb cisternes d'aigua potable, repartiment d'aigua embotellada a les persones vulnerables i subministrament als equipaments municipals mentre es treballa per resoldre la situació. I els conductors que utilitzin l'aplicació del Servei Català de Trànsit podran rebre abans de finals d'any avisos de veu sobre l'estat de la carretera i recomanacions per evitar retencions. El sistema començarà a funcionar a l'AP7 amb la voluntat d'estendre's a altres vies. La mesura forma part del Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que aquest any destina més de 323 milions d'euros a millorar la mobilitat. Trànsit també preveu facilitar la instal·lació de radars en travesseres urbanes i reforçar la formació dels motoristes, un col·lectiu que preocupa especialment per l'elevada sinistralitat. I en clau general, destaquem que Catalunya aspira a acollir l'any 2029 l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món dedicat al sector espacial. El govern ha presentat la campanya de promoció de la candidatura de Barcelona, que competirà amb ciutats com Ginebra i Houston. La decisió es prendrà el mes d'octubre durant el congrés que se celebrarà a Turquia. L'executiu destaca el creixement del sector espacial català, que des del 2019 ha triplicat el nombre d'empreses i ja dona feina a més de 1.800 persones. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què segueix l'ambient calorós, amb màximes entre els 37 a la costa i els 39 graus a l'interior. Demà divendres la temperatura serà lleugerament més baixa en general. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol veu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb els dijous d'estiu que es fa a la plaça de la Mare de Déu del Vilar. Avui, a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb la Mar de Rumba. I també destaquem a Blanes la fira d'estiu des de demà divendres fins al diumenge dia 12 al Passeig Pau Casals, carrer Ample i Passeig de la Mestrança. A més, a partir de demà, la fira d'atraccions obre les seves portes fins dilluns dia 27. A Lloret de Mar destaquem avui dijous dia 9, concert dins del Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'Església Sant Romà a les 9 del vespre. Anem cap a Calella perquè demà divendres dia 10 de juliol continua el NEC amb concert de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i dissabte 11, Vespreig La Social, més 45. A Tordera tenim l'altre clavé que se celebra avui dijous dia 9 a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. A Santa Coloma de Farners aquest dissabte dia 11 tenim la festa d'estiu Sol Solet al Parc de Sant Salvador a partir de 7:45 del vespre, una activitat creativa per a infants i famílies amb sopar i espectacle de circ. Dos apunts més, a Sils des de demà i fins al 13 de juliol se celebra la festa d'estiu amb tot tipus d'activitats, el pregó, el correfoc, la música i espectacles de màgia, entre d'altres. I acabem i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest demà dia 10 de juliol, jazz amb Híbrid Trio i Mambo Jambo.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

passatgers. Les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més passarà.

0: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alumnes que necessiten cures sanitàries durant l'horari lectiu seran atesos per professionals d'infermeria als centres educatius. Els departaments de Salut i Educació desplegaran aquest nou model de manera progressiva durant els dos pròxims cursos, substituint l'actual sistema de monitoratge sanitari. La iniciativa ja s'ha aprovat amb èxit al Vallès Oriental i també a la comarca del Maresme en una prova pilot amb 57 centres i més de 22.000 alumnes. Segons el govern, el canvi permetrà garantir una atenció més especialitzada, facilitar la inclusió dels alumnes amb necessitats mèdiques i donar resposta a una demanda de les famílies. I el Jardí Botànic Mari Murtra i l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han posat en marxa un programa de voluntariat per documentar les col·leccions de plantes del jardí. Les persones voluntàries especialitzades en fotografia de natura s'encarregaran de captar imatges dels exemplars seguint criteris científics perquè passin a formar part de la base de dades de Mari Murtra. El projecte també preveu organitzar formacions sobre fotografia botànica i de natura i obre la porta a noves línies de recerca com l'ús de fotografia amb llum ultraviolada per estudiar la relació entre les flors i els seus pol·linitzadors. I en clau general destaquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Espanya s'ha redimit després d'haver-se compromès a fer nous pagaments a l'OTAN. En el vol de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica celebrada a Ankara, Trump ha afirmat que Espanya ha estat molt generosa, canviant així el to després d'haver-lo qualificat dies abans de soci terrible i causa perduda. El mandatari nord-americà fins i tot havia anunciat la suspensió de les relacions comercials i bilaterals amb l'Estat, una posició que ara ha suavitzat arran dels nous compromisos adquirits. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la temperatura màxima serà lleugerament més baixa a tot el territori, amb 32 graus a la costa i 37 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera es festivo.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Ràdio
5: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
3: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb 3 temes i 3 situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Flow que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
4: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
6: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
7: Mar d'Estiu.
6: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
5: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar estrena la temporada d'estiu amb diverses novetats a les seves platges. A partir d'aquest estiu no es podrà fumar ni a la sorra ni a les terrasses de les guinguetes en el marc de l'aposta del municipi per uns espais més saludables. A més, les 8 guinguetes incorporen servei de restauració, es reorganitzen les zones de gàndoles per alliberar més espai de platja, es reforça també el servei de socorrisme amb un tècnic per a bany adaptat i es desplega un ampli dispositiu de seguretat amb més de 110 agents de la policia local i reforços dels Mossos d'Esquadra. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha completat un projecte de digitalització de la xarxa municipal d'aigua amb una inversió de 205.000 euros, dels quals 128.000 provenen de fons europeus Next Generation. Les actuacions executades per Veolia permetran millorar el control de la xarxa, detectar fuites amb més rapidesa i reduir les pèrdues d'aigua. Entre les millores destacant la creació de 5 nous sectors telecontrolats, la instal·lació de 38 sensors acústics i una nova plataforma intel·ligent de gestió de dades. Amb aquest projecte, el municipi preveu augmentar el rendiment de la xarxa fins al 81% per sobre de la mitjana catalana. I en clau general destaquem que el govern i la Diputació de Girona impulsaran millores al massís de les Gavarres després del gran incendi que ha calcinat unes 2.200 hectàrees. Entre les actuacions previstes hi ha la millora dels camins forestals i l'ampliació dels dipòsits d'aigua per facilitar la prevenció i l'extinció de futurs incendis. Les administracions han anunciat que faran les aportacions econòmiques necessàries un cop s'hagin avaluat els danys, una feina que es concretarà en una reunió extraordinària del Consorci de les Gavarres prevista d'aquí a 15 dies. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat i persistència de la calor amb valors màxims que assoleixen els 37 a la costa i els 39 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a JS carnissers.com.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Tordera ha informat que, per indicació de les autoritats sanitàries de la Generalitat, l'aigua de la xarxa és temporalment no apta per al consum de boca en bona part del municipi. La restricció afecta el nucli urbà, els veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra, Colom, Mas Reixac, Niagara Park, Tordera Park i Terra Brava, on es recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. La mesura s'ha adoptat després de les darreres analítiques oficials sobre la qualitat de l'aigua i respon als nous controls europeus. L'Ajuntament ha activat un dispositiu amb cisternes d'aigua potable, repartiment d'aigua embotellada a les persones vulnerables i subministrament als equipaments municipals mentre es treballa per resoldre la situació. I els conductors que utilitzin l'aplicació del Servei Català de Trànsit podran rebre abans de finals d'any avisos de veu sobre l'estat de la carretera i recomanacions per evitar retencions. El sistema començarà a funcionar a l'AP7 amb la voluntat d'estendre's a altres vies. La mesura forma part del Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que aquest any destina més de 323 milions d'euros a millorar la mobilitat. Trànsit també preveu facilitar la instal·lació de radars en travesseres urbanes i reforçar la formació dels motoristes, un col·lectiu que preocupa especialment per l'elevada sinistralitat. I en clau general destaquem que Catalunya aspira a acollir l'any 2029 l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món dedicat al sector espacial. El govern ha presentat la campanya de promoció de la candidatura de Barcelona, que competirà amb ciutats com Ginebra i Houston. La decisió es prendrà el mes d'octubre durant el congrés que se celebrarà a Turquia. L'executiu destaca el creixement del sector espacial català, que des del 2019 ha triplicat el nombre d'empreses i ja dona feina a més de 1.800 persones. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què segueix l'ambient calorós, amb màximes entre els 37 a la costa i els 39 graus a l'interior. Demà divendres la temperatura serà lleugerament més baixa en general. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix

0: Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
1: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Gilibert.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu, jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
0: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Et busco i t'aviso.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alumnes que necessiten cures sanitàries durant l'horari lectiu seran atesos per professionals d'infermeria als centres educatius. Els departaments de Salut i Educació desplegaran aquest nou model de manera progressiva durant els dos pròxims cursos, substituint l'actual sistema de monitoratge sanitari. La iniciativa ja s'ha aprovat amb èxit al Vallès Oriental i també a la comarca del Maresme en una prova pilot amb 57 centres i més de 22.000 alumnes. Segons el govern, el canvi permetrà garantir una atenció més especialitzada, facilitar la inclusió dels alumnes amb necessitats mèdiques i donar resposta a una demanda de les famílies. I el Jardí Botànic Mari Murtra i l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han posat en marxa un programa de voluntariat per documentar les col·leccions de plantes del jardí. Les persones voluntàries especialitzades en fotografia de natura s'encarregaran de captar imatges dels exemplars seguint criteris científics perquè passin a formar part de la base de dades de Mari Murtra. El projecte també preveu organitzar formacions sobre fotografia botànica i de natura i obre la porta a noves línies de recerca com l'ús de fotografia amb llum ultraviolada per estudiar la relació entre les flors i els seus pol·linitzadors. I en clau general, destaquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Espanya s'ha redimit després d'haver-se compromès a fer nous pagaments a l'OTAN. En el vol de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica celebrada a Ankara, Trump ha afirmat que Espanya ha estat molt generosa, canviant així el to després d'haver-lo qualificat dies abans de soci terrible i causa perduda. El mandatari nord-americà fins i tot havia anunciat la suspensió de les relacions comercials i bilaterals amb l'Estat, una posició que ara ha suavitzat arran dels nous compromisos adquirits. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la temperatura màxima serà lleugerament més baixa a tot el territori, amb 32 graus a la costa i 37 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Comencem al quilòmetre zero. Bon vespre, benvingudes, benvinguts al quilòmetre zero, el vostre punt de trobada diari amb la música en català a Ràdio Marina. Emetem en directe de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit, acompanyant les teves vetllades d'estiu. Avui us portem un recorregut musical mil·limetrat de 57 minuts, replet de ritme, ironia i veritats incòmodes. Soc la Marta Fuera Pons. I t'envio una abraçada radiofònica des del quilòmetre zero, allà on estiguis. I comencem forts avui, perquè què passa si ajuntes un crac de l'electrollatí amb els amos dels festivals de poble? Ho descobrim mentre ballem una estona, que ens fa falta, amb Juan Magán i els Búhos. Així comencem el quilòmetre zero, amb aquest tema que porta per títol El món de veritat.
7: Després

0: en el món de veritat.
1: Tot es gestiona per internet avui en dia. Recordem el concert de Juan Magán el dia 17 de juliol al Festiuet de Salou. No te n'oblidis. Radio Marina. I vinga, seguim amb més ritme. I posem ara una miqueta d'Antònia Font al vespre d'aquest dijous. Al teu costat amb bona música des de Radio Marina. Continuem el viatge del quilòmetre zero.

I dels Antònia Font, els Blaumuts. Et presentem aquesta cançó Equilibri i després, al final de la cançó, t'explicarem cosetes, concerts que tindran ben aviat els Blaumuts.

Blau Mood, equilibri. Per equilibri, per equilibri generalment, els que fa cada cop més gent per arribar a final de mes després de pagar el lloguer, eh? Aviam si trobem cadascú el nostre propi equilibri. I el que et deia abans, agenda de concerts dels Blau Mood. El proper 24 de juliol actuen al Festival NEC de Calella, una cita potentíssima d'aquest estiu. I si pel que sigui no hi pots anar, doncs tranquil·la, tranquil. El 31 de juliol pujaran a la Ciutadella de Roses els Sons del Món.

Segueixes el quilòmetre zero d'estiu. Un minut i ens plantem a un quart de deu de la nit. Com portes aquest vespre de dijous? Para molt i molt bé l'orella, perquè ara ve un d'aquells temes que, de veritat, gallina de piel. Una versió fantàstica del Camins, del Sopa de Cabra. Amb la veu, a més de Su, és l'himne dels himnes. Si tens més de 30 anys, l'has hagut de cantar plorant a les barraques. I si en tens menys, els teus pares te la posaven al cotxe, oi que sí? Mira que xula que sona aquesta. Camins.

0: Sopa, que celebren els seus 40 anys de carrera musical. I que estarà el dia 1 d'agost, atenció, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna. I també els podreu veure el 26 de juliol al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
1: Hem de fer sols.
0: Camins. Radio Marina. Alegria aquest vespre de dijous al quilòmetre zero d'estiu. El tema es titula Un altre cop, i aquí l'escoltem un altre cop, amb Miqui Núñez.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Us imagineu tenir tant talent que qualsevol melodia que toca sona a banda sonora d'un musical d'èxit de Broadway? Doncs aquest és el dia a dia de Manu Guix. Deixem-nos portar sense rumb, exactament igual que la tovallola quan bufa la tramuntana a la platja. Així sona A cavall de vent, Manu Guix.

I si el voleu seguir en directe, doncs ho teniu força bé, perquè Manu Guix, amb cançons com aquest, A cavall del vent, estaran en directe presentant el seu nou treball el dia 18 de juliol, ja falta poquet, al Festival Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses. O bé, també, el dia 31 de juliol, als Jardins del Molí de Besalú. Avui també ha estat convidat a l'escaleta musical del quilòmetre zero d'estiu. I ja que ens hem posat així molt suavets, molt tranquil·lets, molt relaxats, continuem amb la mateixa tònica i ho fem agafant els mocadors, o millor, la copa de vi, perquè arriba l'home de la veu de vidre trencat més famosa.

0: si et desfà la seva veu...
1: Però en canvi tu només dius que no m'enyora.
0: Apunta't aquesta data. El dia 16 d'agost portarà la seva gira al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, Sergio Dalma.

Sintonitzes el quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina, ja saps, de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. Sempre al teu costat. Si tens ganes de fer servir paraules de la generació Z que no entens del tot, que no et preocupis, perquè això és l'efecte sexeni. Els ulls que et mirin.

Escoltant el sexeni, ens hem plantat ja 2 de 10 de la nit. Els lleidatans, que faran moure el personal el proper 24 de juliol, el Vendaval Music Fest d'Avinyonet de Puigventós i una mica més endavant, el 20 d'agost, a la Festa Major de l'Ametlla del Vallès. Ja veus que avui tenim l'agenda plena de concerts, de recomanacions per seguir els teus grups preferits, els teus intèrprets preferits en català. Ràdio Marina. I ara ens relaxem moltíssim gràcies a Lluís Gavaldà i als seus, els Pets. I aquesta cançó que es titula Agost.

perquè l'agost és com un estat mental. I moltes vegades estem pensant que arribi l'agost ja. I a vegades pensem que se'n vagi per la calor. Bé, cadascú. Els Pets, que per cert seran en concert, tindran parada musical el 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà, dins l'Empordà Music Festival. I què et sembla si posem una mica de Catarres a la nit? Sempre va bé el seu ritme i la seva alegria. Preparats, preparades per saltar? Som-hi! Els Catarres diuen que fan rock and roll, però tots sabem que el seu és un gènere propi que consisteix a fer que fins i tot el teu avi es posi a ballar amb una trompeta de fons.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Què et semblen els Ginestar? Els germans Serrasolses tenen el superpoder de fer cançons d'amor i desamor que fan que et vinguin ganes de trucar al teu ex o de donar-li una abraçada al que tens al costat al festival. Una dosi de realitat generacional i pop brillant amb aquest Tot el que ens queda. I per cert, apunta't a l'agenda. El 2 d'agost seran al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. I agafa el relleu l'agent de l'Ax en Busto. Viatgem en el temps, concretament 40 anys enrere, amb aquesta formació històrica. Sublims, amb aquest Quan em diguis que m'estimes.

0: la Mariona Escoda. Al quilòmetre zero d'estiu. Teniu una cita, una nit acústica exquisita el proper 18 de juliol a Palafrugell, on actuarà en format trio. I el 12 d'agost acompanyarà a David Bisbal, sí, a David Bisbal, al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I després de la Mariona Escoda, ja tenim a punt a Lil Dami. Un tema molt fresquet que es titula Supermercat.
1: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: enamorat.
1: Lil Dami, que ens va ensenyar que es pot lligar entre els passadissos dels congelats i les llaunes de tonyina. El millor trap català ens demostra que la quotidianitat pot ser molt sexy si li poses un bon ritme de fons com aquest. El supermercat de com has deixat. Si aneu a comprar després del programa, potser ja no ho trobareu tot tancat, eh? Però qui sap, potser trobeu el vostre amor de l'estiu. I tot plegat gràcies al tema Supermercat dels Lil Dami. Música ben refrescant. No és el lloc indicat.

combinant clàssics de la música en català amb novetats. I en aquest cas tiràvem enrere amb els Whiskins aquest tema On, que està a punt de deixar pas a The Tyats. Una història preciosa que es titula Olivia.

aquesta noia, l'Olivia, haurà marcat ja, haurà quedat com marcada per tota la vida amb aquesta cançó meravellosa. Olivia de The Diets, o Els Diets, com prefereixis. Que, per cert, estaran a la Festa Major de les Santes de Mataró el 27 de juliol al Parc Central, just després dels focs d'artifici. Els podrem escoltar i segur, segur que aquesta cau, eh? Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 10 de la nit. I això què vol dir? Doncs que ja em toca acomiadar-me. Fins aquí el quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina d'avui, eh? D'avui dijous. Demà hi tornem, i demà passat hi tornem, i el diumenge hi tornem, i el dilluns també, i el dimarts. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, el quilòmetre zero d'estiu amb tu a Ràdio Marina. Una abraçada ben forta d'aquelles musicals, d'aquelles radiofòniques que donem a Ràdio Marina, per acomiadar-me. El meu nom és Marta Fuera Pons.

0: I avui, per dir-te adéu, tenim preparat l'Edu Esteve amb una cançó molt divertida que es titula M'estimes?
1: Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot eren mentides, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen.

Juliol ha arribat amb molta potència en tots els sentits. Dies de màxima calor i temperatures altíssimes. No tenim una solució màgica per rebaixar aquesta sensació que tenim tots, però sí que podem fer que ho portis una mica millor amb aquesta selecció que pretén ser perfecta i fresca en el moment exacte que l'estiguis escoltant. Com sempre, anem fent un recorregut setmanal des de Formentera, passant per Sitges, per tot el Maresme i arribem a la Costa Brava i l'Empordà. Per cert, aquests últims dies tenim molt present a tota la gent afectada pel foc de les Gavarres. Molt bones, em dic Carles Gilibets i aquí comença l'hora de les notes. I hem obert el programa d'avui amb Keep Moving, dels Da Follow, per deixar-nos pas ja al nou tema del grup suec de gospel i pop cristià, anomenat Mesetap Messenger. Ja veus, tot es modernitza i dona pas a ritmes molt més actuals. Aquí comença l'hora de les notes.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta L'Hora de les Notes.
1: Grace és aquesta cançó que ja estàs escoltant, creació del productor Cartoons Ben Carr i amb la col·laboració de la cantant i rapera Rae Khaled. Ens anem a l'agost del 2023 per recordar aquesta cançó.

El Vider és la brillant melodia funk disco que està ocupant el nostre espai de ràdio amb Stephen Torres, d'aquelles que no tens més remei que posar-te a moure els peus. Si t'agrada aquest ritme, per descomptat, aquí estem amb tu, amb la teva tria de cançons i donant pas a un ritme més tranquil, amb l'anglesa Sienna Spyro, que cada cop va agafant més protagonisme. Clar que ha de lluitar i demostrar que pot estar a l'alçada del seu referent, Amy Winehouse. Aquesta es diu Great Expectations.

s'ha agafat uns mesos sabàtics per voltar pel món i la seva música queda a moment en repòs. El francès que ens va encantar per la seva personalitat i l'autenticitat de les seves cançons, com aquesta, Montenov, Oscar Anton. No More Needs, exactament seria això. No necessitem res més. Només que estiguis tu molt a prop i que vagin sonant les nostres cançons preferides. Estàs escoltant l'Hora de les Notes amb Vintage Park. No More Needs.

noves sensacions les que anem descobrint ara amb bandes que acabem de descobrir fa pocs dies. Recorda el pop clàssic dels 90 i aquesta veu respira a Deacon Blue o Simple Minds. Aquí tens a Nailed amb American Baby.

0: Moment de canviar les vibracions i pulsacions sonores per deixar pas a un tema per la pista de ball amb Joey Negro i aquest Mountains.
1: L'hora de les notes.

d'aquelles que entra sense fer molt de soroll i que podria convertir-se en una imprescindible, i sobretot després dels retocs que li han fet en aquest estiu del 2026, amb Otto King i el Shadows on the Moon.

0: L'hora de les notes.
1: Per poder anar i gaudir de la platja i aquests dies de calors, als llocs que més gent hi ha. Esclar, hi ha un problema que ens trobem habitualment. Els pàrquings estan plets. Empty

Arxius sonors que guardem i que recuperem per a tu. Aquesta és la tàctica habitual d'aquest espai de ràdio musical on les melodies són protagonistes absolutes. Jo només les acompanyo, perquè aquí el camí és que tu puguis escoltar aquestes cançons. Són les nostres rutines de butxacà. Pocket Routine, amb Slow, Brief, Lovely.

Deixem pas a un parell que saben perfectament què cal fer en aquesta època de l'any. El duet suec Galactis amb el seu nou tema, que sona perfectament des de l'hora de les notes. Via lliure per aquest Do You Mind?

0: setmana, Carles Gilbets presenta l'Hora de les Notes.
1: Han agafat el seu nom del tradicional i conegut sistema de te al Japó. Bé, exactament, a les cases de te de Tòquio. Aquí tens des d'Anglaterra la banda de pop Tokyo Tea Room, amb All Night.

Aclamada i reputada estrella del House, ara ens arriba a l'hora de les notes James Brown, al costat dels productors Ben Wichitz i Korn. Ells són els de Vision, amb el seu House clàssic. It's real. I get on down. Do you feel it?

No sé si m'ha alleugerat una mica aquesta sensació calorosa d'aquests dies, però la música sempre és un bon remei per a tot. Et deixo amb Love the Last, amb Hajak, i després una altra de les seleccionades com a especials de la setmana, amb Magnus Ferrell. Ens en retrobem aquí mateix la propera setmana, si així ho vols. Em dic Carles Gilibets. Que siguis molt feliç.